0: Bueno.
1: És que, què diferència? Dale, dale. No hace falta ya. El otro se ha ido, ¿eh? No me